0: és el seu singular nucli històric, on conviuen els antics barris cristià, musulmà i jueu, reflex de les diferents cultures que van deixar la seva empremta al llarg dels segles. Passejats pels seus carrers és descobrir places amb encant, edificis històrics i monuments com l'església arxiprestral de la Mare de Déu dels Àngels, el Palau Vescomtal o l'ermita de la Santa Creu. Però si hi ha un recorregut imprescindible a Xelva és la Ruta de l'Aigua, un itinerari circular que segueix el curs del riu Tuéjar i permet conèixer antics molins, séquies, túnels, ponts i aqueductes que durant segles van proveir d'aigua al municipi. Este sender, envoltat de vegetació i paratges de gran bellesa, converteix Xelva en una destinació ideal per a combinar natura, història i patrimoni en una experiència única per a tota la família.
1: Onda Cero, La Ribera.

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Perimetral d'incendi forestal de Tirich a la provincia de Castelló. Bona vesprada. Evolució favorable d'aquest incendi forestal que ha obligat, com recordem, ahir diumenge a evacuar la localitat de Catí. Pel que fa a l'incendi forestal d'Aras de l'Osmos, a la província de València, s'ha extingit este migdia. I pendents també de l'oratge i de les conseqüències que poden tindre les tronades previstes per a esta vesprada que eleven el risc d'incendi forestal en tota la comunitat. Anem amb estes i altres notícies. Ho fem fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Després de 3 dies actiu, l'incendi de Tirich està pràcticament perimetrat amb la incorporació a primera hora de 21 mitjans aeris i 50 terrestres. Prop de 900 persones segueixen evacuades de la població de Catí. Última hora de l'incendi, Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: En este moment no hi ha flama després d'una matinada favorable, però el que més preocupa és la previsió meteorològica de vent per aquesta vesprada. Juanjo Carreres, alcalde de Tirich.
3: Tota la part de Tirich està perimetrada i ara en este moment el foc està apagat, queda només fum i intentaran també tindre-ho controlat antes de que aquesta esprà arribi el vent. El que més preocupa de tot és que hi ha una tronada aquesta esprà a partir de les 5 de l'esprà que pot durar fins a les 10 de la nit, acompanyada de molt de vent.
2: 47 persones han pernoctat en l'alberg de Xert i 8 a Morella. L'incendi ha calcinat 810 hectàrees i té un perímetre de 23 quilòmetres. 300 bombers treballen encara en la zona.
1: Gràcies, Lorena. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per avui entre les 2 del migdia i les 10 de la nit l'avís taronja per pluges i tempestes que poden anar acompanyades de granís gran i ratxes molt fortes de vent amb àmplies zones de l'interior i litoral de la Comunitat Valenciana i amb una probabilitat d'entre un 40% i un 70%. Andreina Petri.
4: El delegat de AMET de la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, explica els fenòmens previstos per a aquesta jornada.
5: Fundamentalmente está centrada en la posibilidad de tormentas que pueden ser intensas y también de precipitaciones que localmente pueden ser intensas con cantidades que pueden llegar alrededor de 40 incluso algo más milímetros por hora. Esperamos que vayan con precipitación esas tormentas, con lo cual los rayos posiblemente puedan tener menos efecto debido a la lluvia que puede ir después.
4: Davant dels incendis forestals actius, el delegat d'AMET de la comunitat adverteix també l'impacte que poden tindre les tempestes elèctriques sobre el foc.
5: El principal problema va a venir probablemente asociado a las ráfagas.